0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: sabía que la íbamos a liar.
1: Temporades i més temporades. Açò sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Ràdio. 4 minutets sobre les 7 del matí. Avui amb Sotru de Spankok. El parla que t'acompanya hasta les 9. Si a 90.2 de la FM, el teu amic Juan Toromo, un plaer. Seguir benvinguda, seguir benvingut. Molt bon dia.
1: Bon dia, despertador.
0: Pues a través de la web blurradiofm.es també pots escoltar allà on vaig, allà on estigues.

esta edició ja de Juernes. Ja és dijous, 18 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, fins les 10 t'espera l'actualitat musical. Tens que compartir amb G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. A G-Sport tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, si eres deportista, G-Sport. Agafem la premsa musical i de moment es parem en la primera pàgina on tenim l'efemèride, on es conten que avui felicitem l'aniversari a Rafaela Maria Roberta Peloni, bueno, pues coneguda com Rafaela Carrà. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1943 a Bolònia. Es deixava el 5 de juliol de 2021 a Roma. Ella va ser cantautora, compositora, ballarina, coreògrafa, presentadora de televisió i actriu italiana. Dir-vos que és la italiana més espanyola de totes, eh? Després de debutar com a actriu a Itàlia, va protagonitzar pel·lis per a França i també al nostre país, compartint cartell amb figures com Marcello Mastroianni o Frank Sinatra. Considerada la reina de la televisió italiana i definida com l'icono de la cultura pop en Europa i Amèrica Latina per la crítica latina internacional, entre els anys 70 i 80 se va convertir en una precursora del feminisme i de la llibertat sexual de la dona en la indústria televisiva i música italiana i espanyola, així com va defendre també a mort a la comunitat LGBT.

Radio Fórmula 100%. És dijous i com cada dijous a este temps, al del 100% Radio Fórmula li dediquem el top 10 de ventes. És a dir, escoltem els 10 discos més venuts en l'última setmana a Espanya. Em sona per això és BTS i també vos deixo per ací amb Niall Horan i este Dinner Party. Tenim els 10 discos més importants en ventes en els últims dies a Espanya. Venen avalats per el públic.

siguiente un any amb molt d'òpera, Aitana, en lo professional i París que també en lo personal, que se la veu molt bé i molt enamorada. Ahí estava amb el seu tema Superestrella. Bueno, pues un àlbum que pertenece

Tenemos un nou àlbum per als pròxims mesos. Mentre ens avança este senzill, Esdrújula, ahí tenim a Pablo López. Un tema més i completem el 100% Radio Fórmula per avui. Es quedem amb el tema de Bruno Mars, en espanyol, Lo arriesgo todo.

0: Orache Neta.com i ens informem de la previsió de l'oratge i per al que resta de setmana. Ja és dijous. Avui es diuen canvis mínims a l'espera d'un fort col de calor per als pròxims dies. El llevant de nou bufarà amb gana al sud de la comunitat i portarà canvis d'oratge de molt poca importància, perquè el que més es preocupa ara és l'ona de calor que venen marcant els mapes per a la setmana que ve. Serà durant el cap de setmana quan les temperatures comencen a enfilar-se cap amunt i dilluns els termòmetres començaran a marcar valors extrems. Calor que no té massa precedents amb valors que tocaran i superaran els 40 graus a les zones més centrals de la comunitat. Les temperatures mitjanes quedaran fins i tot per damunt de les normals per a un juliol i agost. Disfrutem avui de núvols i de pluges a l'espera de la calor que anem a patir a partir del diumenge. Avui l'ambient amb estos núvols serà bascós i les pluges, encara que sí que se poden produir, seran anecdòtiques. Demà divendres també tindrem núvols al litoral de la meitat sud de la comunitat, on el vent encara bufarà moderat de llevant, però la nuvolositat no tardarà molt en deixar pas al sol i les temperatures ja voldran començar a pujar. El cap de setmana es barrejarà la basca i la calor, donant com a resultat dies molt pesats que no tindran res a veure amb la calor que ens ha tocat patir esta setmana de la que ja ens hem queixat. Bueno, pues anem preparant-nos, a partir del diumenge, la primera ona de calor de l'estiu 2025.
1: Air Studio. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Blue Radio, servicios informativos. Internacional.
2: Irán anuncia el paso de los primeros buques por el estrecho de Hormuz, aunque el tráfico marítimo tardará semanas en restablecerse. Los transportistas de Europa y Asia avisan que volverán a navegar solo cuando se haya garantizado su seguridad. Alrededor de 500 buques se encuentran atrapados en el estrecho de Hormuz, según ha informado la Cámara Naviera Internacional.
1: Nacional.
2: Los empresarios piden que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas por enfermedad desde el primer día. La patronal cuantifica que 17.000 millones de euros es el coste de la crisis económica y sanitaria del absentismo para las empresas.
1: Comunidad Valenciana.
2: Valencia tendrá el primer centro público de inteligencia artificial de España. Una delegación valenciana se desplazará la semana que viene a Silicon Valley para reunirse con las compañías mundiales líderes en la inteligencia artificial. Además, el Ayuntamiento de Valencia ha cerrado un acuerdo con Microsoft para formar a los residentes de Valencia en el manejo de esta herramienta.
1: Deportes.
2: Austria consigue su primera victoria en un mundial desde el año 1990 ante una debutante, Jordania, que mereció más por 3-1.
0: Servicios informativos ofrecidos por Congelados Ángela en Annam.
3: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales.

pues cançó oficial del Mundial 2026. Te vaig a contar quines són les 10 cançons més venudes en l'última setmana a Espanya. En el número 1,

perquè des d'ara i fins les dues ja sabeu que el temps és nostre en la sintonia de Blum. Cadascú aporta per ací la música que li apetís, la que li agrada. 678-60-53-30. Tu demanes i nosaltres te posem. Del patrocini, com sempre, s'encarreguen Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés. Tots els dies esmorzar, menú diari. I el cap de setmana, suma-li també els millors sopars i pizzes. Per menjar allí o per emportar. Telèfon per a que facis reserva o facis comanda. 96 222

ja plega ja per ací el primer WhatsApp del matí, al 678-60-53-30. I diu, hola, bon dia. Fica la de Mariposa Traicionera de Manà i la dediques per a tu, per a mi i sobre

Els xis de l'Èrica tenen un nou disc, i és un disc molt fresquet, que conté temes com este No s'enamore de mi. Te posarem més temes al llarg del matí d'ell. I ara espai perquè porten una infecció per ací, eh?

Ara que tenim la bilirrubina per els núvols, en sobra energia per a ballar-nos també a so. El Countdown, càrrec de DJ Tururu. Ahí se han encalfat motors perquè recordeu que este dissabte tenim festa remembera

este tema, ya no estoy triste. Pink Cloud is del seu nou disc Nexo, el que diu està orgullosíssim. Dos anys de molt de treball, però diu que el resultat és satisfactori. Bueno, pues a nosaltres també ens agrada i també te'l recomanem al 100%. I empoderada que aplega ella, però sí, és Daniela Blasco.

0: Hysteria, un dels últims èxits de Bebe Rexha. Bueno, pues ja està, la primera hora ja la tenim superada. Passa ràpida, igual que li va passar a la pròxima. Queda't amb nosaltres.
1: Blue Radio.

Sí, bueno, pues la cançó te sona, sí, perquè és un gran èxit del grup Camila. Aléjate de mí. Però l'ha transformat, que sí? Li ha donat una nova vida. L'ha fet ballable. San Pedro acaba de publicar un nou disc. Es titula Cancionero. Bueno, pues es un álbum en el que agafa grans èxits d'altres artistes, com per exemple Camila, o Juanes, Alex Ubago, Alejandro Fernández, Pablo Alborán i altres, i es fa seus, eh? Es convertís en clau tropical. I és que el disc té un tall de ritme bachata, salsa, merengue. Bueno, pues un álbum este, súper recomanable. Cancionero.

t'apetís escoltar-m? Si ens ho dius, te posem ja el teu tema. 678-60-53-30. Fins les 2, 100% peticions. I, per exemple, per ací tenim un missatge que ens deixa Rosa. I diu: hola, bon dia. Vull que me poses la de Lo poco que yo quiero de Morat. Para todos los oyentes, para ti y para mí. Besos. Bueno, pues un altre beso per a tu, Rosa. Que vaig a molt bé el dia. I un missatge me demana també una dels Estopa. La dedica per a tots, però diu una de les velletes, si pot ser.

les 11 i mitja anem en seguida per un tema del record d'un gran èxit amb el mirador del passatge, menjars per emportar. Tots els dies ens fan el dinar, només cal després passar per allí i arreplegar-lo. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. I dinar bé, no te conformes amb qualsevol cosa.

0: Autèntic sabor casolán, menjars per emportar, t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets en cura, com a casa.
1: Blu Radio Checa. Tu energía de cada día. 90.2 FM y 3W.

Ana Mena y Lola Índigo, o al revés, Lola Índigo y Ana Mena. No importa el orden, porque la canción es al 50% entre estos dos divers nacionales. Patito, els fans que demanaven com a boixos des de feia temps ja una col·laboració i per fi ha plegat. La volen per a la llista, la tenim etiquetada com a candidata a colar-se entre els més importants de Blue. Tenim un minut sobre les 12 del migdia. Molt bon dia, Blue Eliters, Blue Eliteres. Nova hora de 100% peticions que posem en marxa. Este matí, quan hem llegit la previsió de l'horatge per a avui, per a la resta de la setmana, hem dit que aquests núvols que anaven per ahir, pues que podien deixar d'algun moment a un altre, algo de pluja. Bueno, pues parece que ya plega a visitarnos, ¿eh? Pluja, que parece

Anem a estar molt bé. Si comparem el que té que vindre la pròxima setmana, però pues a Emet ja ho ha deixat clar. A partir de diumenge entra la primera ona de calor de l'estiu 2026. Així que anem preparant-nos, anem conscienciant-nos almenys.

0: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que així és dia.
1: És fin de setmana. Comienza el festival.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: ¿Buscas un plan para este verano?
5: Entonces tienes que conocer Adna Club.
4: Tres piscinas, buena comida, cenas al aire libre y el mejor ambiente del lago de Adna.
5: ¿Vienes con los niños? Perfecto. ¿Prefieres una comida en familia? También.
4: ¿Una tarde de cócteles junto al agua? ¿Un plan en pareja viendo el atardecer? Aquí lo tienes.
5: Y cuando cae el sol, la música sube, las luces se encienden y empieza la magia de las noches de verano.
4: Tardeo, copas, eventos, cumpleaños, celebraciones y mucho, mucho buen rollo.
5: Reserva tu mesa en el 607-069-607.
4: Repetimos, 607-069-607.
5: Adna Club, tres piscinas, mil momentos y un verano entero por disfrutar. Síguenos en Instagram, @AdnaChiringuitos. Te esperamos en Adna Club.
6: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
7: Y para el resto del mundo, en www.bluradiof.com.

0: quererte. Ahí están, celebrant esos 25 años de carrera. Y de un super éxito a un tema que te presentem com a novetat del dia. Això és recent. Es titula Bottle Up i aplega des de la banda sonora de la Patrulla Canina. Atenció perquè el tema el presenten és Backstreet Boys. Atenció perquè és la novetat del dia amb autobuses chambitos.
1: Novedad.

Connected to Selectec Music. Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts, i ja estem així de nou, una setmana més, un nou programa Connected to Selectec Music. Amb qui t'està parlant? Pablo Grimalto, sí, cada dijous de 22 fins a 23 hores, en la millor emissora del món, en Blur Radio, en la 90.2 de l'FM, es podeu escoltar, i també per la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Recordar també que cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno de Blur Radio tots els programes repetits, eh? Així que si no escoltes avui perquè no pots, el dissabte a la matinada el tens, eh? I també tens en podcast en la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Bueno, què tal? Com esteu, amics i amigues? Guapos, guapotes, que vos pareix? Si comencem un nou programa, ja sabeu, Connected to Selected Music.

Se ve perché so comincia in menys de 30 segons, eh? Així que agafeu-se bé ahir on estigues per a veure el Pampol, perquè anem a deleitar-te amb la millor música electrònica. Dins del sector de l'electrònica podem escoltar seccions com el house, el techno, el tech house, melodies progressives, bueno, tot el que embarca la música electrònica, eh? Va, vinga, ara sí que sí. Jo vaig estar preparat, centrant, realitzant la sessió, així que vosaltres sols...

0: el tenim ahí. Ja sabeu, anoto la data, tots els dijousos en Blur Radio, de 22 fins a 23 hores, amb la millor música electrònica, en Connecte to Selected Music. I amb qui t'està parlant, jo t'acompanyaré, Pablo Grimaltos. Vinga, ara sí que sí, guapoi, guapotes. La setmana que ve, no falleu. Adeu, adeu, adeu, guapots, guapotes, adeu.
1: Connecte to Selected Music con Pablo Grimaltos.

0: més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecte to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
1: Comienza Sindicato del Vinilo, los clásicos del house y del dance en una sola sesión. En cabina, Quique Vallejo.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

nace una historia de amor. Joana es de la Ribera, Laura del Vinalopó. Una nit lliures de festa, compartir en bes i alcohol. I en sonar les seues llengües van mudir tanta passió. Parla'm en la meua llengua, no t'entiendo en espanyol. La rutina vella i carca d'oprimir també l'amor. Les mirades les delaten i malgrat la discussió, amb el cor...

Passat 16 setmanes, Laura no pot oblidar les mirades, els somriures, les fotos a l'Instagram. Decideix mutar l'orgull i ja sap dir a fer la mà, i li escriu uns quants privats mentre són parellits, helàs.

Finalmente a resposta un bel acord va el poal. Han pactat trencar fronteres, respectant-se i estimant. I com més sucre més dolç, li diu això o pague jo. I compra un CEA dels 80, van de fredes al Pinós. Ara riuen les notícies dels conflictes cohabitants, que tenim terra diversa i això és tan emocionant. Simplement cal un orgasme, un cubata o un instant per fer la vida més fàcil amb les frases populars.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en